La novitat de Tresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. De sproposit a sproposit. Enzatgi a pandiu ella vidil sen gron, e dront messa an enzaviu ponderà la causa.

Sper ga su fa gost cum mei elecziun al belete mond de stours et de film. Je vous es renie un pa gost et de cla veni le proxim urst a se gagne concert ni luebe la primavera con so un concert citron als inet als dus de maig 2020 siat. Sin se vese, vive la musica!